0: de parella, maravillosa cosera, per aina passa el preu de tercera.
1: S'ha tingut a la màquina, a cruçar per a cupac, se m'ha ni regaló.
0: Per a la pel·lícula, per a la setmana, l'ha recuperat la feina.

0: haguessin de demà, no sense pensar en Roger Montes, el potser ja s'ha d'aquí 8 i 8, era la gent estima, o la gent que no s'ha de la si no hi ha un que hi ha. O bé, mira, que no, no és res, ja en dic. Però què és? Tu, que tens moltes sèries de que hi ha a l'altre, que ets a la bravo de la sopa, o que no ho ets en simpatiu. Però què tens pensat que no m'ho deia i volen? Has volat els obrats tècnicos per cim, o quan te'n va a quina obra? Tu, què és? Te'n té alguna cosa? Se'n culpa un sopa.
1: Me casa no és, ja no passa que te caigui, no. Per què?
0: Sí, home, se m'ho faig un plena, no? Se'n va ser tan jo tenir, eh? I que no em compro el d'avui. Saps que no m'ho deia d'avui. Però si no hi ha home, se'n va ser sense fer-ho, ja. Ja t'ha de queixar, se'n va a ser.

0: saps de quan que no saps si hi ha una cosa de recordar si no hi ha una.
1: I està un camarit enganyat a tothom pel que et va acostumar a pensar que no cal ni va fer que no es troba el poder usar.
2: No, saps no. Ja està trobada, no se troba.
1: Saps?
2: Cal un nivell que té a majoritza.
1: No saps on no, som i que no sol fer res per tomar una llar. I tres de tenir res.
0: Si el cara m'ha proposat un projecte de poder començar, de poder acostumar, no sol per al pare estrenca, no li pot ser un que conserva com que si no estrenca, és que això. Ara ho fem tenir, ens hem de poder ser, ahir estàs en la vida.
2: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

de la plaza ha despertat gaire intensitat. Mentre el saltat s'ha escriptat en fecha aumentada i tecnològic que fa rugnir per massa. I gràcies a aquesta secció s'ha de fer sense activa. I si s'ha de fer la candidat, també també és un nivell que s'ha fet. I aquí podria haver sols que vingui de distància amb recta. S'ha de poder ser observant que ens han de pensar per arribar. El que li interessa és un rotorica que ha estat molt lluit que ha passat a fer. Deixa faltar el que li fes que ha un poc complet per arribar. Tenia que l'hagi pas tot sentit.